0: moltes curiositats de les plantes, dels vegetals, del que vulgueu, perquè avui parlem amb la Gemma Urrea, que és la conservadora del Jardí Botànic de Barcelona. Va, em sembla que ja tenim trucada.
1: Es diu que parli el migrador de l'alcalde.